Per l'occità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions occitanes, les dimecres maití de 10 euros a 11 euros, les dissabte maití de 10 euros a 11 euros e les dimenge maití de 7 euros a 9 euros.